0: amb la situació més o menys controlada, entenc per el que s'està dient que es podria dir que s'ha aconseguit.
1: Sí, la veritat és que els treballs que i l'organització que ells portaven han pogut aportar a terme, no sempre la planificació es ve davant d'una emergència d'aquestes característiques, però és veritat que tots els contrafocs tècnics que volien fer, tota la perimetració de les àrees de l'incendi que volien fer han funcionat i este matí la bona notícia era que no n'hi havia flama en tot el perímetre de l'incendi, que és una cosa molt important, i a partir d'ahir ja s'han ficat a treballar per a evitar ser rebrots, per anar gelant zones i sobretot per a controlar hasta migdia i apurar en tots aquests mitjans aeris en els més de 21 que estan treballant actualment dins dels seus turnos, però 21, i intentar adelantar tot el que se puga, perquè sí que és veritat que la previsió d'estar esperant la província de Castelló, com sabran els oients, doncs tenim damunt una alerta taronja per sí. Tronades, possibles vents, i vents que podrien afectar a la zona de l'incendi i complicar-nos alguna cosa si no estava molt rematada antes. Ho dic en aquesta terminologia perquè així no els oients...
0: Sí, és més comprensible per a tots. Sí, sí. Presidenta, diem que el cap de setmana començava de manera convulsa amb fins 5 focus diferents d'incendi, precisament provocats, segons es baralla principalment, no per les tormentes que van haver.
1: Sí, bene, Isa és la que posició que té més força i és òbvia que van ser els trons, els llamps que van caure, els que van donar inici a tots aquests incendis. L'any passat ja els oients es recordaran, ja vam tenir un cap de setmana en el que, per degut als llamps, vam tindre 23 incendis, el que passa que ningú va passar a ser ja incendi gran, però quan hi ha moltes tronades en l'interior de Castelló, això és una cosa que ocorris, i com tu bé dius, pues el divendres vam tindre una vesprada nit molt complicada i els dies que li han seguit en aquest incendi de Culla, que per sort està controlat, després el de la Serra en Galceran, que també, el de Sant Sadella, que va ser més xicotet, que se va extingir també el mateix divendres, i seguís, pues ara encara en marxa el de Tiris, que va començar el terme de Tiris, però sabeu que ara ja està també afectant al municipi i al terme de Catí, i per això l'evacuació d'air dels veïns, perquè va haver un rato en el que se va generar molt de fum, se van aproximar les flames, i per seguretat, només per això vam evacuar. Els veïns estan molt bé, jo ens vaig visitar ahir per la vesprada nit, hasta que van sopar i se van quedar tots tranquil·lets, i cruzant els dits, Laura, per a que a veure si és bé. Jo sé que n'hi havia uns vols de reconeixement de l'incendi ara en esta franja horària, i jo no sé, a veure si antes de migdia tenim hasta bones notícies.
0: Esperem que sí, presidenta, que es puga arribar a donar per estabilitzat el més pronte possible, i per supost que els veïns evacuats puguen tornar prompte a les seues cases. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en directe. Presidenta de la Diputació, Marta Barratxina.
1: A vosaltres per donar la informació i per favor pregar als ciutadans que seguisquen tenint aquest comportament tan exemplar de no apropar-se a l'incendi, i molt de cuidado perquè tornem a estar en alerta, i sabeu que el dimecres també tenim un aconteciment especial a la província, que és l'eclipse. Màxima precaució, per favor, per a intentar que no tinguem cap emergència més.
0: Per suposat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Màxima precaució en les pròximes hores a la província de Castelló, perquè a partir de les 2 de la vesprada es preveu que s'active l'avís taronja. Arribem a les 2, a les 12 i mitja.
2: Tu nuevo hogar te espera en Residencial Petra. Viviendas de obra nueva en Sensal, con espacios para disfrutar cada día, como piscina, zona infantil o amplias terrazas. Disfruta de la máxima comodidad de vivir en Sensal, con la garantía del Grupo Alcácer. Disponibles viviendas de 2 dormitorios y últimas de 3. Más información en grupoalcacer.com y redes sociales.
3: En Restaurante La Gruta, el corazón sigue latiendo junto a la Sierra de Espadán. Hoy, más que nunca, queremos dar las gracias a quienes protegen nuestra tierra y enviar un mensaje de esperanza. Os esperamos para seguir compartiendo mesa, vida y futuro. Restaurante La Gruta, Paraje de San José, Val d'Uixó.
4: Uf, la bajante pierde, el seguro no contesta, el presidente llama otra vez. ¡Socorro!
5: Administrador, respira. En TAR gestionamos la incidencia de principio a fin. Coordinamos todos los gremios y te mantenemos informado en tiempo real. Tú delegas, nosotros resolvemos. Con TAR, tus vecinos contentos van a estar. Tu asesor de reformas.es. Un tartar de soluciones.
6: ¿Quieres más luz, diseño y ahorro en tu hogar? Espaglass instala ventanas de aluminio.

0: Aluminio y PVC con certificación CE, a medida y con acabado minimalista. Pertenecemos a la red Expert Kaline, líder europeo y con hasta 10 años de garantía. Spaglass.com. Deja que la luz inunde tu hogar.
1: Una cancha de pádel, una piscina a reventar, una barbacoa que no vas a pisar, todo eso suena muy bien si te da igual pagar de más. Pero en Edificio Maestro vamos a lo importante. Últimas viviendas con altas calidades, excelente precio y mejor ubicación. Entre Casalduc y Avenida Almazora, cerca de todo. Edificio Maestro, infórmate en Best House, Ronda Mijares 45, Castellón.
2: Este verano no te pierdas Mirabete Playa en Benicàssim, con panadería, cafetería, pastelería, comidas caseras para llevar y para comer en el local, con muchas novedades en nuestros mostradores. No olvides preguntar por los arrocitos y pollos a las. Este verano, olvídate de cocinar y ven a Mirabete Playa. Abrimos todos los días desde las 7:30 de la mañana. Mirabete Playa, en calle La Curva, zona del Pirulí, Benicàssim.
3: Hoy por hoy Castellón. Laura Abad.
4: Ho estàvem parlant fa uns minuts amb la presidenta de la Diputació, en Marta Barrachina, la previsió d'alerta taronja a la província de Castelló per pluges, per tormentes, per granís, per a esta vesprada. A partir de les 2 de la vesprada és quan es preveu que arribi aquesta situació meteorològica més complexa. Per això ara anem a connectar en directe amb Vicent Ibáñez d'Avamed. Vicent, bona vesprada.
5: Hola, Laura, bona vesprada.
4: La previsió per a esta vesprada és complicada, ho veníem parlant, ha vist taronja a pràcticament tota la província, excepte al litoral nord de la província. Què és el que s'espera per a esta vesprada, Vicent?
5: Bueno, pues bàsicament un poquet lo que s'espera és que comencen a créixer les tronades, igual que han fet estos dies. Sí que és possible que se retrase un poquet, que no siga tan pronte com sol passar, perquè... Uh-huh. Teniu en compte que tenim algo d'estrats també i algo de núvols i sempre això fa que tarde més. En principi creixerien a la part de la Linde Interwell, que és una zona prou coneguda per a que creixen. La diferència d'avui és que tenen les condicions, sobretot en altura, que tenen aire fred, pues dona que se puguen desenvolupar molt i poden tindre tronades pues, molt fortes, pedra, quasi segur. I després, un poquet més complicat per a l'incendi, és que podem tindre ratxes de vent que van associades a esta tronada i que bueno, pues pot dificultar un poquet tot i podem tindre ratxes fortes.
4: Uh-huh. Es preveu meteorologia adversa, especialment a la zona de l'incendi, on per cert, Vicent, per fer un poc també de balanç del que ha sigut el cap de setmana, el passat divendres de vesprada es van registrar més de 100 descàrregues elèctriques a aquesta zona. Jo, clar, veig 100 descàrregues elèctriques i no arribo a fer-me una idea, però crec que és una barbaritat, no?
5: Sí, realment va ser un bombardeig, però el més no és tant les descàrregues, sinó la poca pluja que portava la tronada. Uh-huh. I això pues, és el que va fer que apareguin de sobte tants incendis, no? Bueno, avui podem tindre un dia paregut, sí que és de veres que dona més pluja al model, també és de veres que cada eixida al model te dona més, te va llevant, perquè és una situació que té una incertesa molt gran, és a dir, és com que tenim les condicions, però després se té que alinear tot per a què passe, no?
4: Yeah.
5: Entonces, és molt incert, però sí que en principi aparell elèctric avui podria dur. Normalment, aquest aparell elèctric també moltes voltes ja t'indica també pues, el tema de la pedra. Avui les condicions són favorables per a que tinguem pedra ja prou gran, ¿vale? una pedra ja prou respectable.
4: Podria produir-se aquesta pedrega en diversos punts de la província de manera generalitzada o quins serien els punts que més preocupen fins ara?
5: Sempre la part, un poquet, avui el que esperem és que siga més al nord interior, seria la més afectada en teoria, però bueno, sabeu que les tronades porten molta incertesa i pràcticament podria ser en qualsevol punt, però quan més arrimat a la costa normalment menys probabilitat hi ha. Uh-huh. Però això, avui serà un dia de mirar molt el radar, d'estar un poc pendent, també per a la gent, pues, sobretot aquestes ratxes de vent que venen associades, venen de sobte, no? Un poc el que va passar en Vinaròs, no? Que de repent tenim una ventolera impressionant, pues, bueno, hi ha que estar una miqueta previnguts, estar atents i sobretot observar un poquet.
4: Uh-huh. La previsió per als pròxims dies, Vicent, quina és? Sap ja alguna cosa per a les pròximes hores, especialment per a demà i per al dimecres, que és un dia també assenyalat per a aquest eclipse?
5: Demà pareix que no tindrem aquestes condicions i que no tindrem tronades, potser se desenvolupi algo, però bueno, no serà ni molt menys lo d'avui. I el dimecres, pues bueno, està molt incert. Mm-hmm. Sé que molta gent està esperant, no?, a veure què n'hi ha,
4: sí,
5: però teniu en compte que aquestes tronades el que fan, aquest desenvolupament que tenim a partir de migdia, pues és una cosa prou típica d'aquesta època de l'any. I pràcticament, no dic que siga una loteria, però quasi, no? És a dir, a fecha d'avui, uns models diuen que n'hi haurà núvols, altres diuen que no. És a dir, serà un poquet. Jo crec que demà ja se podrà afinar un poquet més, però sempre en la incertesa de saber on se desenvolupen aquestes tronades, que encara que estiguen en Saragossa o en Teruel, ens poden afectar en la nostra visió, perquè, clar, el sol està molt baixet i depenem molt, no?, de que això no passi. Entonces, pues bueno, tindrem que esperar un poquet.
4: Doncs, Vicent Ibáñez, tindrem que esperar i anirem parlant en tu també per a que ens contes l'última hora de l'oratge. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Bueno, pues de esta manera, lo saben ya, sorteo iniciado. A partir de ahora, el primero que llame se lleva esas dos entradas para el Rototom, para la Welcome Party del próximo 16 de agosto. Es la gran novedad de este año y ahora estábamos escuchando a Major Lazer, que es uno de los artistas más destacados que forman parte del cartel de la próxima edición. Nosotros ahora vamos a hablar de otros temas, de otros asuntos. Seguimos muy pendientes del incendio y, de hecho, les contábamos hace unos minutos que nuestro compañero Joan Pitar, que se estaba desplazando hasta Tírig, ya está allí y, además, ha podido hablar con una vecina, Joan Pitar.
1: Hola de nou, Laura. Sí, ens hem desplaçat fins al nucli de Tírig. Estem així amb Sandra, que és veïna de Tírig. Hola, Sandra, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com esteu vivint des d'ací, des del poble, este incendi?
2: Pues estem preocupats perquè l'incendi ja va començar el divendres per la vesprada i clar, cada vegada anava un poquet a més i afortunadament per a la població de Tírig sí que s'ha trobat que l'incendi se n'ha anat més en direcció contrària i tot el fum se n'ha acabat a la població de Catí, que ha sigut els que han desallotjat. Però clar, tota la part de la part sud, que és la part que dona a Tírig, pues, ha estat molts dies prenent i sortint fum. I fins aquest matí, que ja pareix que el tenen un poquet més controlat, pues, hem estat pues, això, no? en l'angoixa de dir pues, a veure què passarà i sobretot en la tristesa de veure que se t'estan cremant els boscos.
1: Clar, perquè ahir per la vesprada es va complicar un poc la situació, però el matí pareixia que aniria millor la cosa, però després es va tirar vent, n'hi havia molt de fum, avui aquest fum ja no es veu tampoc.
2: No, avui aquest matí afortunadament ja no es veu, alguna columna de fum es veu, però bueno, els bombers han estat treballant tota la nit, perquè a nit abans d'anar a dormir encara es veien un montó de flames i jo crec que aquesta nit els bombers bueno, han estat ahí lluitant amb un to contra el foc, perquè aquest matí ja no es veia res, o sigui que la veritat és que contents en aquest sentit i molt, molt agraïts per la feina que estan fent tots els mitjos, que és impagable.
1: També, com comentàvem antes, Cati ho han hagut de desconfinar, d'evacuar, són 73 persones, una cinquantena estan al polideportiu de Xerxes. Vosaltres no heu viscut aquesta situació?
2: No heu viscut aquesta situació per la direcció del vent, perquè la direcció del vent s'anarà sempre cap a Cati, en cap moment ha canviat. Aleshores, tot l'incendi i la direcció del vent i el fum se n'ha acabat a la població de Catí, que s'han dit que confinaria i finalment evacuar, perquè el foc allà sí que estava molt més prou del poble. Així s'ha quedat a uns 3 quilòmetres.
1: Clar, ahir vam vindre també i vam veure una plaça, un veïnat reunit, mirant aquest incendi. Estan un poc preocupats perquè diuen com que era una zona que tenia pues, valor sentimental, era un pinar... No sé això com t'afecta.
2: Sí, la veritat és que sí, és una zona molt bonica, tota una zona de Pinar, per ahí passa el que és la carrera d'este poble, la Valltorta Trail, i la veritat és que pensàvem que anàvem a quedar-se sense el Pinar, no? que és una part molt bonica del poble. Però afortunadament este matí quan ens hem despertat hem vist que sí, que hi havia superfície afectada, però bueno, afortunadament encara queden allà uns quants pins. No sé després quan arribes allí quina serà la situació. Però sí, la veritat és que aliviada esta mañana hi ha unes granges allà a prop, que també la veritat és que els bombers han treballat molt esta nit perquè este matí estava ja pràcticament tot apagat, ja no es veia fum.
1: Això és una altra, perquè el foc ens comenten que s'aproxima a granges i explotacions ganaderes.
2: Sí.
1: Hi havia guàrdia civil un poc per en compte de que no poguera passar cap cosa. En el teu cas, has tingut algun inconvenient en aquest sentit? Alguna persona que ha tingut que ser evacuada del teu entorn?
2: No, ja t'he dit que afortunadament tot el vent i tot el fum s'han anat cap a la població de Catí, que ha sigut que els pobres han tingut que ser desallotjats. Per una qüestió de vent, cap així no ha vingut mai en cap moment el vent. Aleshores, així no hem tingut ni fum ni estar confinats. En aquest sentit, no, així no hem tingut problema.
1: Pues des d'ací, des de Tírig, envia molta força a tota la població de Catí i esperem que a veure si pront, com han dit els agents, es pugui donar per estabilitzar aquest
2: incendi. Exacte, molts saludos a la gent de Catí, que estem a sopar que faci falta, que moltíssimes gràcies per tot, també a vosaltres per vindre ací per informar. O sigui, que molt, molt agraïts a tot el món, la veritat.
1: Gràcies, Laura. Ara en seguida tornarem amb l'última hora.
0: Gràcies, Joan. En breus tornem a comentar i a connectar amb tu des de Tírig. Ahí està l'exemple de solidaritat entre veïns de Tírig i de Catí en les últimes hores. Breu pausa i tornem de seguida.
3: L'Ajuntament de Castelló et posa fàcil pagar el lloguer. Ets jove de fins a 35 anys, estàs empadronat a Castelló i pagues una renda per una casa o una habitació? Fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivenda, perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
4: Alquivén, alquiler y venta de plataformas elevadoras de hasta 43 metros de altura. Calidad, buen precio y rapidez. Máquinas nuevas y seminuevas a tu disposición en cualquier momento. En Castellón, con Alquivén llegarás a lo más alto. Calle Alemania 36, en Ciudad del Transporte y plataformas elevadoras alquivén.com.
5: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
6: Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo calor.
7: Pues llama a Enercom. Te instalan aerotermia y aire acondicionado y te gestionan todas las ayudas. En Castellón, en Obispo Salinas 81 y en enercominstalaciones.com.
8: En Castellón caminamos a tu lado para que el duelo nunca sea un camino solitario. Funeraria Magdalena y Clínica Rels presentan espacios de acompañamiento al duelo. Grupos reducidos, con psicólogos especializados y participación gratuita. Dirigido a personas que han perdido a un ser querido. Con sesiones mensuales en el Real Casino Antiguo. Porque hablar ayuda y compartir también. Infórmate en Funeraria Magdalena y reserva tu plaza. Estamos aquí para acompañarte.
9: Da Capo, tu pizzería de calidad en Oropesa, Castellón, Benicàssim y ahora también en el centro de Castellón, en calle Escultor Viciano. Ahora ya no tienes excusa para disfrutar de nuestras pizzas artesanales, con los mejores ingredientes y una masa única y crujiente. Ya sabes, acércate a uno de nuestros locales o pide por delivery. Da Capo Pizza, ahora en el centro de Castellón.
10: ¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño a medida personalizado y sus productos de alta calidad. Movalpa sabe cómo facilitarte el día a día y eso marca la diferencia. Visítanos en Castellón de la Plana, Avenida de Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
11: Mamá, mamá, me pica.
12: ¿Otra vez, cariño? Si en tu casa hay piel atópica o sensibilidad al cloro, cambia la forma de bañarte. Con las piscinas naturales de TAR, el picor se va a acabar. Agua limpia, agua saludable.
13: Visítanos en tuasesordereformas.es.
14: Un tartar de soluciones.
15: Desde 1980, Sacoma está al servicio de la construcción.
16: Más de 45 años ofreciendo alquiler, venta y reparación de maquinaria con las marcas más punteras del mercado, así como amplia gama en EPIs y ropa laboral. Sacoma, experiencia, calidad y confianza.
15: Visítanos en Castellón, Polígono Fadrell, nave 32.
17: Hoy por hoy Castellón.
0: I anem a connectar ara en directe amb l'alcalde de Tírig, amb Juanjo Carreres, que està seguint, evidentment, des de primera hora del matí i des del passat divendres, l'evolució d'este incendi. Juanjo Carreres, molt bona vesprada.
18: Hola, bona vesprada. Què tal? Com esteu?
0: Bueno, pues seguint molt de propet l'evolució de l'incendi que teniu actiu a Tírig des del divendres. Va començar i pareixia que no fora el que més preocupava, però al final ha acabat sent el que més s'ha prolongat en el temps. Juanjo, hem parlat abans amb la presidenta de la Diputació, hem parlat també amb el nostre company que està allí seguint des de tot el cap de setmana l'evolució de l'incendi i ens diuen que les previsions són bones. Pareix que esteu algo més tranquils, no?
18: Sí, realment, bueno, en cap moment el poble s'ha vist afectat, ni la ciutadania, per res, però la veritat és que l'incendi continua actiu, pues, s'ha declarat aixina, les previsions són favorables, este matí a les 6 del matí no es ve ni una columna de fum per cap lloc ja, estan treballant tots els mitjans per a tal de refrescar tota la zona, tant si en tinguis com a Catí, perquè sabeu que l'incendi s'ha escampat fins a Catí, bueno, té aquest matí, en aquest moment, 810 hectàrees i té un perímetre de 21 quilòmetres, però la veritat és que, pues que són molt positius perquè pensem que si no hi ha cap cosa rara el podrem controlar avui i a partir de demà podrem anar baixant una mica en l'emergència de 2-1 i poquet a poquet donar-lo per extingit. Però em preocupa molt, molt, molt que esta vesprada entre les 5 i les 10 de la nit donen pluges, però acompanyades de vents molt forts que poden arribar fins a 80 km per hora, i així és una zona on el vent sol ser molt fort.
0: Juanjo, estem pendents d'aquesta situació de cara a la vesprada. És veritat que els equips d'emergència eren optimistes d'alguna manera de cara als treballs, perquè diuen que la nit ha anat molt bé. Imagine que vosaltres, que coneixeu bé el terreny, sabeu també fins a quin punt pot anar a evolucionar aquest incendi. Quina és la situació de la muntanya ara mateix? Queda encara molta vegetació, entenc.
18: Bueno, s'ha cremat principalment matorral, que, bueno, encara que tot sigui important, pues, evidentment és el menys important de tot, perquè regenera molt ràpid i en uns anys pues, pot tornar a brostar i tindre-ho tot verd d'una altra manera. El que més ens preocupava era un pinar, que ara li diem el pinar del Maet, que és una zona que té un valor ecològic important, perquè és un pinar molt, molt dens, és una zona molt bonica, i a més que hi ha molts rovellons, i la gent aprofita molt per anar allí, i les granges, evidentment, que estaven propetes a aquest pinar. Definitivament s'ha pogut fer un contrafoc i parar el foc en aquesta direcció, però tant les granges no s'han vist afectades en cap moment i estan completament a salvo, i el pinar pues, ha sofert els danys pues, els que menys tenia que sofrir. O sigui, s'ha salvat tot el que s'ha pogut, alguna part sí que s'ha cremat una mica, però bueno, no considero jo personalment que sigui una cosa massa greu el que ha passat en l'incendi en quant al valor ecològic de tota la zona, encara que, evidentment, sempre té molt de valor, i veure les muntanyes verdes, a veure les cremades, doncs és el mateix.
0: Pot ser que també el valor sentimental siga significatiu, no? Perquè hem pogut parlar amb molts veïns que ens parlaven fins i tot de que ells havien plantat els pinars o els pins que s'estaven cremant en este incendi.
18: Sí, claro, és evident, sí, claro, el valor sentimental pues, sempre està ahí, ¿no? Lo que passa que és un accident, és un tema que ocorreix per causes naturals, perquè van ser llamps els que van provocar l'incendi, és algo que és molt difícil d'evitar. Hi ha 500 persones treballant, 21 mitjans aèris, 50 mitjans terrestres, tot el món ha treballat molt dur, estan fent tot el que poden, i jo crec que podem estar contents, tant de tot el treball.
0: Ui, pareix que tenim algun problema amb la connexió. S'ha tallat la cridada, la telefonada que estàvem mantenint amb l'alcalde de Tírig, amb Juanjo Carreres. Anem a tractar de recuperar esta connexió, sobretot per preguntar-li quan està previst que es torni a reunir el CECOPI, que és on previsiblement es prendria la decisió sobre la continuïtat de l'evacuació o la no continuïtat de l'evacuació dels veïns de Catí, que ja han passat la primera nit fora de casa. Pareix que estem intentant recuperar aquesta comunicació amb l'alcalde de Tírig, amb Juanjo Carreres, però avui un dia marcat també per l'horatge complex a la zona, a més de l'incendi, està sent un dia complicat per a mantindre connexions. Anem a tornar a intentar-ho. Juanjo Carreres, ens escoltes ara?
18: Sí, ara sí, disculpeu.
0: Perfecte. Deia que volíem principalment reprendre esta connexió amb vostè perquè és un dia en el que també està pendent la possible tornada dels veïns de Catí a casa. Per això farà falta un CECOPI, una nova reunió, de la que de moment no està prevista ninguna hora. Imagine que és també perquè esteu a l'espera de veure en quin punt afecta la situació d'alerta taronja que tenim prevista a partir de les 2, no?
18: Sí, bueno, jo crec que la Generalitat anunciarà la decisió que prenguin abans de que se convoqui el CECOPI d'esta vesprada. Tenien tot l'interès en que, si sigui possible, puguen tornar tots els veïns de Catí al seu municipi, i suposo que en breu faran algun comunicat per a prendre una decisió. El CECOPI no l'han convocat encara, normalment sol ser a les 5 de la tarda o a les 7, però com que donen pluges fortes esta vesprada també, volien que la gent pogués tornar abans que comencés l'episodi de vent i d'aigua.
0: Molt bé. Doncs Juanjo Carreres, alcalde de Tírig, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en este dia també de molta feina allí al municipi.
18: Molt bé, pues moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès, i esperem que la província, que està portant un estiu bastant dur en quant a incendis, estigui l'últim episodi. Felicitats, enhorabona a tot el món que està treballant els científics i que continuaran els dies, evidentment, tant a les autoritats com a totes les forces que estan treballant. Ha sigut un treball dur, un treball intens, però al final pareix que estem aconseguint el que preteníem, que era apagar el foc i continuar en la vida normal d'aquests pobles tan tranquils.
0: Moltes gràcies, Juanjo Carreres. Esperem que siga així i que este siga l'últim episodi devastador d'incendis a la província de Castelló en este estiu. I precisament anem a parlar ara també d'una història personal, podríem dir, de l'últim gran incendi també que va viure la província, el de la Vall d'Uixó, fa sols un parell de setmanes. Un foc que va arrasar quasi 10.000 hectàrees a la Plana Baixa, especialment al Parc Natural de la Serra d'Espadà, i que ha deixat històries personals devastadores. És el cas, per exemple, dels propietaris de Viveros Esbi, a la Vilavella, que van veure com va quedar totalment arrasat el seu invernader i tota la instal·lació que tenien feta i on treballaven des de feia molts anys, durant generacions. Avui hem pogut parlar amb ells i ens diuen que estan contents perquè han rebut una onada de solidaritat de veïns, no sols del municipi, sinó també de municipis del voltant. Ha estat parlant amb ells Ángela Berlanga, la nostra companya. Anem a escoltar-ho.
19: Pues estamos ahora mismo con José Manuel, con Francisco, con Daniel. Son tres hermanos, ¿no?, que se han visto afectados por este incendio de la Vall d'Uixó, concretamente su negocio. El negocio son unos viveros que están ubicados en la Vilavella. Así que vamos a empezar hablando en este caso con Daniel. Me gustaría que nos contases un poquito el contexto, ¿no?, de estos viveros.
20: Bueno, pues mira, esto

0: La Ventana.
1: Radio Castellón. Cadena SER.
2: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: El 12 d'agost, que res t'ennuvole l'eclipsi. Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de Fires i Mercats, l'antic Mercat del Dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí, baixa el grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts des de les 9 del matí i fins a les 2 i mitja de la matinada o el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudís d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament de Castelló. Mama.